0: It's time for Quick Fire Quips.
1: Quick Fire Quips? Quick Fire Quips?
2: You mean Quick Fire Quips?
0: Quick Fire Quips.